Pierre Molaise, trobem zics com boa. Es intertan integraló a cartot. En únic rom en magnífic entuin. Desgarrat estem a Valoví Polbuny. Ei, a Molaise, trobem zics com boa. Zinter tan íntegro a cartot. En únic roba en magnífic enduin. Desgarrat estem a Valoví Polbuny.